0: à la recherche d'un trésor, à la recherche de quelque chose. A-G-N-E-S, A-G-N-E-S, A-G-N-E-S, ton corps est une forteresse. A-G-N-E-S. Agnès, ton corps est une forteresse. Agnès,
1: Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès, Agnès